I diu així, Amandó, un ancien rumba catalana. La cançoneta del balló. Que diu? Que quan jo n'era petitet, com el Joan Petit, que festejava i presumia, amb l'espardenya blanca al peu i mocadoret, ai, que el portava amagadet, amagadet, amagadet, amagadet, aquí a la falsia. Olé! Adéu, clavell morenet, adéu, estrella.

0: Jam brazo, poskam duia.
1: Gendarme, gendarme.
0: Que la justícia a mi m'agafa. Iai, ai, ai, mareta que em farà pagar amb vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi,
1: vi, vi,
0: ai, adeu, clavengura, nen. Ai, adeu, estrella del di. Vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, au, va, va, va, va.
1: Ole!
0: Ai, i adeu, gent de Quixanac, o vingueu d'on vingueu. Que aquí us deixo el muchacho. Que porta la cosa bona del barri d'Estafrancs de Barcelona. Fins a Quixanac, per tota l'Occitània, i el dispara per tot arreu. Bom, bom!

Garriga està navegant, que la festa és cosa incerta. A la Garriga està navegant, que la festa és cosa incerta. I a les 12 de la nit no hi ha cap taverna oberta. Bufa el vent, bufa el vent.